0: dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat Recollida de residus. Tindre olivaneta és cosa de tots i totes. Ajuntament d'Oliva.
1: Recalculando ruta.
2: Hay algo peor que estar perdido, y es sentirse perdido. En Cáritas estamos a tu lado, ayudándote a encontrar el camino. Porque estamos con quienes sufren, para defender su dignidad. Estamos en cada paso hacia un mundo más justo. Estamos contigo, allí donde nos necesitas. Abrimos camino a la esperanza. Cáritas.
3: COPE Onda Naranja.
4: 90.6 FM.

0: Ara, aixina millor, sense la sintonia, si no, no m'ho podem aclarir. Jo dia 12:38 minuts, continuem endavant i anem a la ciutat d'Oliva, on tenim el regidor d'Educació, Mario Vidal. Regidor, molt bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Molt bon dia, Carmen, com sempre un plaer atendre-vos.
0: Regidor, com està anant-nos la vaga a la ciutat d'Oliva? Sabem que ahir la incidència va ser màxima, vora el 90%, avui ha baixat una miqueta més. Què és el que ens pot dir?
1: Sí, Carmen, les dades que van tindre ahir, el seguiment d'ahir era superior al 90%, avui ha baixat un poc, està entre el 75 i el 80%, depenent de cadascun dels centres que ens ha facilitat les dades, i avui, per exemple, avui han tingut la concentració en la plaça de l'Ajuntament, després de fer la ruta que estan fent tots els professors i els mestres que estan seguint la vaga, que van de centre a centre, pues això, fent-se el recull, no?, i fent tot el recorregut. Demà tenen previst fer la vaga també en el moment que demà faran és en bicicleta, i tenen previst també per a el divendres fer la vaga, anar a manifestar-se a València. Això és tota la informació que han anat traslladant els centres educatius de com tenen la vaga. Igual que el dijous repetiran com, segons com van fer ahir, es va fer tota la volta per tots els centres escolars i fer un punt informatiu per a la ciutadania saber quins són els motius que s'esgrimixen per a estar actualment en aquesta vaga indefinida.
0: Mm-hmm. Crec que han sigut rebuts este matí per l'alcaldessa de la ciutat d'Oliva per a mostrar-los també el seu suport.
1: Sí, perquè el que t'he dit abans d'entrar en directe, dic, a mi la setmana passada en el claustre del meu institut van fer el sorteig de serveis mínims i com a mi em toquen totes les coses avui m'ha tocat estar així en el meu institut de serveis mínims de 8 a 12 i a banda també pues, conselleria no ha parat les proves diagnòstiques per a l'alumnat de segon de l'ESO i hem estat així pues, este matí de serveis mínims i l'alumnat de primer i segon de l'ESO que no poden fer vaga en els instituts han estat fent també les proves diagnòstiques per a veure el nivell que tenen en l'anglès, en el castellà, en valencià i en la competència matemàtica.
0: En les seues competències. Així és que, bueno, penses és el motiu per el que ha sigut l'alcaldessa i no alcaldessa i regidor el que els han rebut. Però, regidor, si li sembla, a mi m'agradaria parlar d'una altra qüestió que crec que també és important, perquè tenen vostès ja ahir el Congrés d'Educació.
1: Sí, sí, i enguany, Carmen, ha sigut, o sigui, si jo ja l'any passat, per mi, va ser un somni fet realitat i no m'esperava pues, aquesta resposta que jo ja l'any passat vaig dir si en dos dies es van exaurir les 600 acreditacions i vam haver d'habilitar 200 més, és que enguany en 20 minuts, el dia 30 d'abril es van posar les acreditacions a la disposició dels assistents al Congrés i en menys de 20 minuts van volar les 800 acreditacions.
0: Mm-hmm.
1: Ara actualment hem facilitat un enllaç de llista d'espera, tant en l'Instagram del Congrés d'Oliva Educa com en el web per a que la gent vagi inscrivint-se en aquesta llista d'espera perquè els hem traslladat a tots tranquil·litat, a la gent que s'ha quedat fora. Els hem dit, a veure, igual que l'any passat, nosaltres vam estar fins a la vespre abans de la celebració del Congrés, tota la gent que renunciava que a última hora no podia venir al Congrés, ens dedicàvem a reassignar aquestes entrades que es quedaven alliberades. Aleshores, ho tenim tot com l'any passat, baix control, esperant això que vinga el 26 de juny, que tenim, pues, això, pues, tenim els quatre ponents, a Rosa Liarte, Miguel de Lucas, Raúl Bermejo i Maria Couso, i en Juan, com ja hem dit moltes vegades, que el fil conductor del Congrés és la innovació educativa, noves metodologies, i serà pues, això, pues, sorprenent, que tenim moltes sorpreses preparades per a tots els assistents.
0: Mm-hmm. Regidora, on radica l'èxit d'aquest congrés? Què és el que pensa vostè que fa que siga o que tinga tant d'èxit?
1: Jo penso que l'empremta que es va deixar l'any passat entre tots els assistents que van poder vindre a la primera edició que vam fer del congrés, és boca a boca, perquè enguany, a diferència de l'any passat, enguany no havíem fet cartelleria, no havien repartit flyers ni res i sols va ser pues, en el counter d'Instagram i en el web que han tingut i sobretot el que dic jo és tota la gent que col·labora a l'ombra de tots els companys que tinc jo que treballen en les escoles i tal, que també van fent més treball de boca a boca I per això, tota aquesta estima, aquesta cura que es posa per a dur endavant aquest congrés, jo crec que és el que ens ha facilitat, pues això, que les entrades volaren en menys de 20 minuts i que tota la gent ja tinga, pues això, que ja tinga aquest hype que diuen, no, la gent jove, per acudir al congrés d'enguany, i ja estan preguntant si l'any que ve hi haurà una tercera edició.
0: Bueno, encara no han fet la segona, però crec que alguna cosa d'això de la tercera ja està en marxa.
1: Sí, sí, sí, sí. Ja tenim, fins i tot ja tenim hasta el fil conductor per al pròxim congrés, que això també pues, és una notícia ja en primícia que està adelante. L'any passat el tema principal era la inclusió educativa. Enguany és la innovació. I el que volem fer l'any que ve és pues, fer la triple I, la il·lusió i la motivació per a tots els docents, tindré pues, aquest fil conductor, i ja estem parlant també d'exponents per a l'any que ve, però això, com encara no hem contactat amb ningú, ahir sí que no el puc avançar, però ja sí, el tema de l'any que ve també ja el tenim superclar.
0: Bueno, doncs pues això està bé, i així no, ho tindrem clar i podrem avançar-lo. De moment esperarem a que passi este congrés, que el tenen ja completament exaurides totes les entrades, però com hem dit, si algú encara està interessat, que s'apunta en la llista d'espera.
1: Que s'apunta en la llista d'espera, i jo ja estic descomptant les setmanes que falten per al congrés, i abans de tancar l'entrevista, Carmen, jo ja dir-te que la setmana passada ja van traslladar, es va fer tot el que ha sigut el punteig de les dades que ens van passar del cos de personal de l'Ajuntament d'Oliva, una vegada vam aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball, i des d'ahir mateix ja s'està treballant en l'expedient i en tots els informes per a veure si poguérem arribar al plenari del mes de maig a dur la seva aprovació en el plenari ordinari, i si no, pues, en la primera setmana de juny fer un plenari extraordinari i aprovar ja definitivament el pressupost de 2026, perquè mira que m'ha llevat hores de son tot este ajornament, este retard a l'hora de la seva aprovació.
0: A veure si esta vegada va de bo i poden vostès efectivament aprovar aquesta plantilla i aprovar així el pressupost per a este 2026.
1: Tenim més ganes.
0: Molt bé, regidor, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Carmen. Fins la pròxima.
2: La mañana, Cope Onda Naranja. La importància de quien te lo cuenta. ¿Quién dijo que no puedes tenerlo todo? El nuevo Hyundai Ion llega para revolucionar la ciudad. Porque cuando lo práctico se convierte en algo único, tiene estilo. Es momento de dar el salto que estabas esperando. Ven a Hyundai Auto Almenar en Gandía y Denia, conócelo de cerca y llévate tu nuevo Ion por tan solo 18.990 euros.
3: ¿Sabes lo que creas cuando unes historia y tradición con innovación y pasión? Eso es el Náutico Oliva. Un edificio histórico sobre el Mediterráneo, rodeado de mar, en el que el tiempo se detiene para ti. Más información y reservas en nuestra página web, elnauticrestaurantoliva.com. El Náutico Oliva, Grupo Les Dos Yunes.
4: Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
5: Nicerón, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
6: Torna la plaça del llibre de Gandia, un gran festival literari en valencià, amb llibres per a totes i tots. Presentacions, converses, activitats infantils, concerts i molt més. Del 14 al 17 de maig, matí i vesprada, a la plaça Rei Jaume I, amb el suport de l'Ajuntament de Gandia, CEIC Alfons el Vell, Fundació Full i Generalitat Valenciana.
7: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alcira, Xàtiva, Ontinyent o en motorpacíficoaudi.com.
8: Desayunos, almuerzos, comidas, tardeos, cenas, entre semana o el fin de semana. El mejor lugar para disfrutar, Restaurante Club de Tenis Oliva. Te esperamos.
2: La mañana. Cope Onda Naranja. Estar informado.
0: 12:48 minutos. Continuem endavant. I ara els hem de parlar de més qüestions també relacionades amb la ciutat d'Oliva, i és que no ens podem oblidar que divendres passat el Centre Cultural i Poètic Anava a dir de la comarca, no, de molt més enllà estava la ciutat d'Oliva. Es celebrava la Poefesta. Teresa, tu, regidora de Cultura, molt bon dia, benvinguda, gràcies per estar avui a nosaltres.
9: Bon dia, Carmen, moltes gràcies per convidar-me, com sempre un plaer estar amb tu.
0: Regidora, valoració, com va anar aquesta Poefesta?
9: Molt, molt bé. La veritat és que no es pot dir res més que no siga espectacular. La 21a edició de la Poefesta, un any més, Àngels Gregori va aconseguir sorprendre'ns. La gran faena de la tècnica de cultura de Àngels es va notar. L'organització va ser de 10, no, de 100. I la veritat que molt, molt, molt bé. Ple de gent, el polivalent de gom a gom. I pues, això, lo difícil que és 21 anys després continuar atraient tanta la gent i creant tanta expectació.
0: Mm. La veritat és que no cabia ni una ulleta més en el polivalent.
9: Sí, que és de veres. Sí, sí. Mm. És veritat. Ho teníem a tope. És un plaer.
0: I això, la veritat és que... Bueno, això significa que ja estan vostès començant a preparar la Poefesta de l'any que ve.
9: Sí, la veritat, sí, ara ja és posar-nos les piles per a començar ja a preparar la de 2027, que a més coincidirà en això, el centenari de la generació del 27, sinó que també...
0: Vaja, que per ahí aniran els tiros, per ahí aniran els tiros.
9: Sí, sí.
0: Bueno, doncs tindrem que esperar una miqueta, però, regidora, per a lo que no tenim que esperar-nos és per a... eixa programació cultural que vostès estan duent a terme i que en el mes de maig ve també carregadeta, no?
9: Sí, la veritat és que sí, esta mateixa setmana ja, el divendres, tenim a Guillermo Fesser, que teníem moltes ganes de tindre'l també així en Oliva, i el dia 22 de maig tindrem a Mercè Llopis, que va ser, ella va estar en la Generalitat com a, ja ho diré, directora de serveis socials. I pues, la idea és el que tenim un poc també és això, no? Sempre ho hem dit, que la idea de conversar pues, és veure diferents perspectives, diferents àmbits, diferents personatges que pensem que són interessants per a generar un diàleg, per a fer-nos reflexionar, i crec que estem aconseguint, estan tenint totes les converses molt bona rebuda. A dia d'avui estem fent tot en la casa Mayans, que és l'espai que tenim a dia d'avui fins que tinguem el nou centre, puguem obrir, que ja el tenim, puguem obrir el nou centre cultural Salvador Cardona Miralles, i la veritat és que fins a acabar en l'aforament, que sempre l'acabem, és veritat que estem molt contentes.
0: Sí, que de moment aquesta programació està obtenint resposta i que la gent d'Oliva té ganes d'aquest tipus d'activitats, no?
9: Sí, jo crec que tot això el que demostra és just això, que la gent d'Oliva crearà la cultura, que la gent d'Oliva necessita un oci un poc diferent, també el poder anar, tindre una conversa interessant, el poder dialogar, conèixer a personatges que cada un té un punt de mira diferent i després els dona temps d'anar a sopar i qualsevol coseta, perquè les converses són a les 7:30 de la vesprà, així que és un altre pla diferent que en Oliva molta gent el buscava i ara ja el té.
0: Mm-hmm. Regidora, això pel que fa a aquesta programació cultural, però no vull que anar-me'n i mos queda molts poquets minutets, però sí que m'agradaria parlar perquè Oliva està també preparant dintre d'una altra de les seues regidories un esdeveniment que jo crec que també és esperat, que és la Fira del Motor i Maquinària Industrial.
9: Sí, sí, també ja ho tenim ahí, el 5, 6 i 7 de juny, enguany continuem apostant per separar-ho de la matinal motera i per adelantar-la. L'any passat va ser l'última setmana de maig, enguany la tracem una miquiua, que és la primera setmana de juny, perquè l'any passat va eixir molt bé, vam fer el canvi, vam provar i va eixir molt bé i tornem a provar i a veure si acabem consolidant-ho o necessitarem després tornar a canviar, però bueno, que sempre els canvis són benvinguts i lo important és que tant els expositors com la gent que va a comprar-se un vehicle a passejar, pues que estiguin contents.
0: Mm-hmm. Per tant, la data definitiva enguany serà?
9: 5, 6 i 7 de juny.
0: 5, 6 i 7 de juny. Ens queden per davant unes setmanes encara, així és que podrem acabar de perfilar com va desenvolupar-se, no?
9: Correcte, sí. Poquet a poquet ja donarem més informació un poquet més avant.
0: I nosaltres continuarem amb allò de no sols Fira del Motor, sinó també, òbviament, de maquinària industrial.
9: Correcte.
0: Vull dir, perquè la fira del motor d'oliva té unes característiques, jo crec que singulars.
9: Sí, són molt, sí, sí, la veritat és que som algo completament diferent als altres municipis on es celebra. Tenim unes condicions, pues, el tancament, el que sol s'estiga en el passeig, el que hi haga maquinària industrial, pues, que ens fa un poc especials, a part de que som també la més antiga.
0: Mm-hmm. És la més antiga que celebra per tot arreu.
9: Sí.
0: I jo sé que normalment vostès la tenen plena. Vull dir, sé que encara és una miqueta pronte,
9: sí,
0: però,
9: encara és pronte,
0: però sí, sí. Ja n'hi ha sol·licituds per a participar.
9: Sí, clar que sí, sí. En el moment en què envies les dates per a que puguen inscriure's, la veritat és que la resposta és immediata, quasi que immediata. Així que sí, esperem un any més tindre-la al complet, un any més tindrem la problemàtica de que si ampliem, que si no ampliem, que ens passa tots els anys. Però bueno, això és bona senyal.
0: Clar, i tindrem també, òbviament, la participació de les associacions, que sí, és també una altra de les senyes identitàries.
9: Identitàries, sí, correcte. Sí, és una fira oberta a tota la gent i on donem també la possibilitat de que les nostres associacions formen part d'ella i que també puguen, pues, això, pues, buscar aquesta difusió, aquesta donar-se a conèixer i, pues, si aconsegueixen també, sempre fan alguna rifeta o alguna cosa i ells aconsegueixen un poc de finançament també per a les seues causes.
0: Clar, que això també és molt important. Doncs, sí. Regidora, tindrem que esperar. Recordem, 5, 6 i 7 de juny, eixa Fira del Motor i Maquinari Industrial a la ciutat d'Oliva. Teresa Tur, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. I
9: gràcies
0: per
9: a tu, Carmen.
0: Y ahora ustedes no se marchen, unos buenos consejos y nos vamos rápidamente a escuchar las noticias. Ya saben que siempre nos llega a estas horas Pilar García de la Granja y que nos trae toda la actualidad de carácter nacional e internacional. Y a la vuelta, pues ya saben, primero deportes con Esteban Carpio, después vamos a hablar de fallas en la ciudad de Oliva. Y es que esta pasada semana teníamos la noticia, la verdad es que muy esperada, de que Oliva busca fallera mayor infantil, o lo que es lo mismo, que la Federación de Fallas de Oliva está por hacer historia y tener esa figura, yo creo que importante y destacada en las fallas olivenses. Así es que fallera mayor infantil, se amplía también el plazo para candidatura de fallera mayor y nos lo va a contar el presidente de la Federación de Fallas en nada, en unos minutitos, que estará aquí con nosotros. Luego hablaremos también con Germán Salazar desde el Partido Popular de Oliva, que bueno, hay un lío ahí con un contrato y él quiere aclarar una serie de cuestiones. Estaremos con él y lo hablaremos. Y tendremos a María Koch con su crítica habitual y la receta de la semana. Y además tendremos también a nuestro policía, a nuestro oficial retirado, al oficial Tomás Reyes, para hablarnos en A tu lado de las distintas secciones de la policía local. Así es que no te marches hasta ahora mismo.
10: La mañana.
11: COPE Onda Naranja.
12: La importancia de quien te lo cuenta.
13: ¿Quién dijo que no puedes tenerlo todo? El nuevo Hyundai Bayon llega para revolucionar la ciudad. Porque cuando lo práctico se convierte en algo único, tiene estilo. Es momento de dar el salto que estabas esperando. Ven a Hyundai Auto Almenar en Gandía y Denia, conócelo de cerca y llévate tu nuevo Bayon por tan solo 18.990 euros.
3: ¿Sabes lo que creas cuando unes historia y tradición con innovación y pasión? Eso es el Náutico Oliva. Un edificio histórico sobre el Mediterráneo, rodeado de mar, en el que el tiempo se detiene para ti. Más información y reservas en nuestra página web, elnauticrestaurantoliva.com. El Náutico Oliva, Grupo Les Dos Yunes.
4: Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
5: Miferauto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
14: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, nueva temporada. Abierto de jueves a lunes mediodía, viernes y sábados todo el día, vísperas y festivos. Ya puedes degustar nuestra gran variedad de arroces, carnes premium, pizzas artesanales y productos de primera calidad con amplia terraza y vistas al mar. Restaurante Pizzería Ñam Ñam, a tu servicio desde 1980, calle Asturias, edificio Aquarium, Playa de Gandía. Reservas 96-284-1685.
15: Torna la plaça del llibre de Gandia, un gran festival literari en valencià, amb llibres per a totes i tots. Presentacions, converses, activitats infantils, concerts i molt més. Del 14 al 17 de maig, matí i vesprada, a la plaça Rei Jaume I, amb el suport de l'Ajuntament de Gandia, CEIC Alfons el Vell, Fundació Full i Generalitat Valenciana.
16: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alcira, Sátiva, Ontinyent o en motorpacificoaudi.com.
17: IMED Dental en la Policlínica IMED Gandía. El servicio de odontología y cirugía maxilofacial de IMED Hospitales. Solicite una primera consulta gratuita en la web dental.imedhospitales.com. Y recuerde, colaboramos con compañías aseguradoras. Consúltenos. IMED Dental, odontología hospitalaria.
18: Desayunos, almuerzos, comidas, tardeos, cenas, entre semana o el fin de semana, el mejor lugar para disfrutar, Restaurante Club de Tenis Oliva. Te esperamos.
10: La mañana.
11: COPE Onda Naranja.
10: Estar informado.
19: Son las 12 en las Islas Canarias.
20: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
21: Estar informado.
19: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros en Mediodía COPE de este martes 12 de mayo. Mira, ya sabes aquello de que no hay dos sin tres, ¿verdad? Primero fue vengo a Andalucía porque yo lo valgo y vosotros me merecéis.
22: Realmente importante, o por lo menos a mí me inspira y a mí me motiva, es el hecho de que probablemente, y esto en política es bastante inusual, una persona que tiene grandes responsabilidades, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, yo misma en primera persona, de lo que estoy encantada, y el presidente del gobierno prescindiendo de alguien de su equipo, que desarrolla un trabajo importante para el devenir de la legislatura de Pedro Sánchez.
19: 24 horas después de enterrar a dos guardias civiles que luchaban contra el narcotráfico, acusó al Partido Popular de financiarse del narcotráfico.
22: Le quiero recordar al señor Moreno Bonilla que si tanto le preocupa el narcotráfico, haría bien en dar explicaciones de por qué la corrupción de su partido permanentemente está asociada al narcotráfico.
19: Y 24 horas después de eso, María Jesús Montero ha explicado que la muerte en un acto de servicio es un accidente laboral.
23: Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto.

0: más, Esteban?
1: Sí, pero no te la voy a contar en chino, ¿eh? No me cambies de idioma. Valenciano sí, inglés aún, pero chino no.
0: ¿Y por qué te lo tendría que preguntar en chino?
1: Porque somos multilingües.
0: Ya, pero tanto tampoco. Bueno, mira, es que tengo ya aquí a mi siguiente invitado.
1: Adelante.
0: Pues me voy con él porque anem a continuar parlant d'actualitat i anem a parlar d'actualitat fallera a la ciutat d'Oliva. I és que, ho comentava la setmana passada, la veritat és que jo cada volta... Imagina que estarien ja una miqueta farts de mi, perquè cada volta que jo entrevistava algun membre de la Federació de Falles d'Oliva sempre els deia el mateix. I per a quan fallera major infantil? I, bueno, no vull jo dir que l'hagin buscat per mi, ni per desfer-se de les meues preguntes. No, però sí perquè jo crec que ja era hora de que la ciutat d'Oliva poguera tindre una representant infantil. I per això, la setmana passada, i he de dir que amb molt de goig, vam anunciar que la Federació de Falles d'Oliva buscava fallera major infantil. Per parlar d'aquestes qüestions, de quina és la situació, dels requisits, bueno, i d'alguna que una altra coseta més, hem convidat a estar avui amb nosaltres el president de la Federació de Falles d'Oliva, Santiago García. Bon dia, benvingut.
2: Bon dia.
0: Santiago, per fi... Busquem fallera major infantil d'Oliva.
2: Per fi, ha arribat.
0: Hem de dir que no és una cosa senzilla. Vull dir, la figura és cert que és nova a la ciutat d'Oliva, però, clar, genera il·lusió, però també incertesa per allò de què farà, quines seran les seues obligacions, quins són els requisits... Vull dir que tenim una miqueta de tot. Jo, sobretot, molta alegria, perquè crec que era un dels objectius que vostès havien marcat i que pagava la pena, no? Tindre-lo i lluitar per ell. Com estan anant les coses? Quin és el feedback que estan rebent vostès? Com han vist aquesta decisió per part de les falles de la ciutat?
2: Bueno, en principi, les falles estan il·lusionades, perquè era una figura molt esperada, encara que m'ha costat molt arribar a estar així. I pense que n'hi ha il·lusió. També és veritat que fa una setmana que va venir el plaç, mos queda una setmana més i esperem que en aquests últims dies mos arribi
0: eixa candidatura desitjada. Perquè, clar, fallera major d'Oliva molt bé, però hem de complir amb uns requisits mínims, no?
2: La fallera major infantil d'Oliva, en principi, té que ser nascuda entre el 2013 i el 2018 i pertany per almenys 3 anys a una comissió del poble.
0: Mm-hmm. Que són requisits fàcils.
2: Fàcil per a la majoria de xiquetes.
0: Sí. I, bueno, i com està estipulant-se i com està barallant-se en aquests moments? Sé que n'hi ha molta il·lusió, també sé que de moment les coses són una miqueta incertes, és això de anem a esperar a veure què és el que passa, però... Jo crec que estan vostès prou segurs de que tindrem fallera major d'Oliva enguany, no?
2: Dona, segur no es pot dir, però sí il·lusionats. Pensem que com és una figura tan esperada, pensa que és seria la primera fallera major infantil d'Oliva en la història de les falles.
0: Vull dir, que és allò de qui no vol fer història en el seu poble, no?
2: Eixa és.
0: Eixa és la qüestió. Hem obert aquest període, hem obert aquest plaç per a que la gent es presente i de moment el feedback que estem rebent és molt positiu, però m'imagino que quan vostès donen aquest pas és perquè tenen clar no sols que tenen la capacitat de dur endavant el càrrec que enguany, sinó que perduren el temps. Vull dir, uno no vol tindre una figura per a un any.
2: No està clar, nosaltres ja fa temps que estem treballant este projecte nou. L'any passat, quan vam arribar, ho teníem en ment, però també sabíem on estàvem. Ens interessava tindre una estabilitat en la federació. La tenim. Ens hem aprofitat per saber les forces que ens arriben. Crec que ese podem acometre en la gent que som. Hi ha molta il·lusió, moltes ganes de treballar i volem donar-li a la fallera major infantil el lloc que es mereix.
0: Mm-hmm. Això obliga també d'alguna manera a fer una xicoteta modificació pel que fa a la figura de la fallera major. Vull dir, han obert plaç vostès per a la fallera major infantil i han allargat
2: un dia. I hem allargat un 15 dies més el de la fallera major.
0: Perquè, clar, primer ens hem... quan tinguem fallera major infantil, donaran a conèixer immediatament o esperaran a tindre les dues?
2: Esperarem a tindre les dues, esperarem uns dies, decidirem i quan arribi doncs ja les presentarem a les dues juntes.
0: Per tant, estem barallant a hores d'ara quines dates?
2: El pla s'acaba el dia 20. El dia 20, pensa que és el dimecres que ve, doncs en un parell de dies o tres ho tindrem a punt.
0: Mm-hmm. O sigui, que la setmana que ve tindrem ja notícies.
2: Tindrem notícies de la fallera major d'Oliva i de la fallera major infantil.
0: Com presenta candidatura?
2: Per fallera major d'Oliva...
0: Però ja li dic que jo no puc ser.
2: Pot ser, perquè eres major de 18 anys.
0: Sí, però em falten altres requisits. Però anem a veure. Si ara jo diguera, vull ser fallera major infantil, o la meva filla, òbviament, o jo vull ser fallera major, a qui m'he d'adreçar?
2: T'has d'adreçar al correu de la federació o en un sobre tancat a mi, uh-huh, al president de la federació. Només has de tindre 3 anys en una comissió del poble i ser nascuda entre el 2013 i el 2018.
0: Mm-hmm. Així és que, bueno, pares, mares, presidents i presidentes de comissió, perquè això un no sap en la seva comissió qui podria sí, ostentar el càrrec.
2: Ens han demanat l'ajuda a les comissions, per supost, que és que més saben són ells, el dia a dia de les falles, i ja dic, i estem en espera, que ja el dic, mos queda una setmana, i aquesta setmana esperem
0: tindre ja resolt.
2: Donar notícies.
0: Què s'estimaria més el president? Tindre una candidata o tindre que triar entre diverses candidates?
2: M'agradaria triar.
0: Significaria que les falles d'Oliva estan implicades,
2: sí,
0: veritat?
2: I sobretot això, perquè sempre busquem la implicació de les falles.
0: Perquè, clar, estem parlant de que vostès busquen fallera major infantil, òbviament, però també tindrà que tindre la seva cor d'honor.
2: Per supost.
0: Així és que enguany l'esforç serà doble, fallera major amb la seva cor d'honor, fallera major infantil amb la seva cor d'honor, i, bueno, i per fi poder doncs, fer el recorregut que fan vostès per diverses federacions de la Comunitat Valenciana, sí, amb les dues figures.
2: Sí, perquè l'any passat ja van recórrer, però només tenien la fallera major. Sí, és veritat que n'hi ha població que en aquella any era igual que nosaltres, no tenien fallera major infantil, però també és veritat que n'hi havia moltes que ho tenien. Sí. I enguany doncs, tenien la possibilitat de viatjar a les dues.
0: Mm-hmm. Doncs, ja ho saben, una setmana queda. Nervis, il·lusió i bueno, i poder desenvolupar eixe càrrec que jo crec que ja era hora que la ciutat d'Oliva tinguera, no?
2: Sí, però també vull aprofitar per donar les gràcies a l'Ajuntament, a l'alcaldessa Yolanda i al regidor de festes Álvaro, perquè des del primer moment que ho vam plantejar van estar d'acord. Uh-huh. I això era molt d'agrair perquè nosaltres sabíem que les nostres forces sin l'ajuda d'ells no haurem pogut.
0: Sense el recolzament directe de l'Ajuntament d'Oliva
2: no haurem pogut.
0: No s'haurà pogut dur endavant.
2: No, perquè els recursos que nosaltres que tenim estan molt limitats i des del primer dia que vam parlar sobre aquest tema vam estar d'acord.
0: Jo recordo que sempre li ho he preguntat i sempre em dia a vostè això de en quan pugam, ningú no té més ganes que nosaltres, en sí, quan pugam, i jo dia, però quin... i sempre em dia el mateix, no volem tindre una figura de fallera major infantil un any i oblidar-nos, té que ser una cosa de llarg recorregut i hem d'estar segurs de que podem sostindre la figura.
2: Ara estem segurs. Esta Junta de Federació ha medit les seves forces l'any passat i estic segur que enguany donarem la talla.
0: Mm-hmm. Així és que, bueno, ara sols falta triar a la candidata o les candidates, tant de fallera major infantil com de fallera major, i bueno, i arrencar una nova pàgina de la història de les falles d'Oliva.
2: Sí. El 2027 serà un any històric de les falles d'Oliva, que serà el primer any que Oliva tindrà una fallera major infantil.
0: Mm-hmm. I a partir d'ahí, bueno, hasta el infinito.
2: Hasta el infinito y más allá.
0: Santiago, moltíssimes gràcies. Bueno, sé que tenen vostès més coses, que estan treballant més qüestions.
2: Sí, una altra ocasió ja ho parlaré.
0: Ja sabia jo que no anava a dir-ho. Bueno, en una altra ocasió ho parlarem. Gràcies per haver estat amb nosaltres. I estic ansiosa i desitjosa ja la setmana que ve de poder dir Oliva ja té falleres majors.
2: Segur, segur que el dia 20 tindrem diverses candidatures.
0: Segur que així serà.
3: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
4: La importancia de quien te lo cuenta.
5: El futuro no se explica,
4: Se conduce. Estrena el nuevo Hyundai Kona con un equipamiento que te dejará sin palabras. Solo durante este mes, llévatelo por 23.990 euros. La innovación te espera en Hyundai Auto Almenar, tus concesionarios de confianza en Gandía y Denia. Ven, pruébalo y estrena tu Kona hoy mismo por tan solo 23.990 euros.